0: orgullosament Dinca 2026, el major festival LGTBIQA+ de les Illes Balears. Dissabte 18 de juliol, a partir de les 8, amb Marta Sánchez i Melanie Olivares com estrelles convidades, els nostres amics de sempre i molts més artistes. No t'ho pots perdre!
1: Fit Radio.
2: El sol.
1: Un buen chapuzón.
2: Y tu canción favorita sonando en la radio.
3: Ya es un imprescindible del R&B a nivel mundial. Se trata de Jason Derulo, que esta vez nos presenta Take You Dancing.

0: orgullosament Inca 2026, el major festival LGTBIQA+ de les Illes Balears. Dissabte de 8 de juliol, a partir de les 8, amb Marta Sánchez i Melanie Olivares com estrelles convidades, els nostres amics de sempre i molts més artistes. No t'ho pots perdre!
1: También en verano, llévanos vayas donde vayas. FitWeRadio.com.

0: contes i jocs infantils, però també la lecció de les Beates del diumenge dia 12, el concert solidari de Tomeu Penya del dimarts dia 14 i la gran revetlla del dissabte dia 18, festes de Santa Maria Lida. Les vols conèixer? Idò vine, del 10 al 20 de juliol. Patrocina l'Ajuntament de Santa Maria Lida.
1: En Fitwi Radio, los éxitos de tu generación.

0: arriba orgullosamente Inca 2026, el major festival LGTBIQA+ de les Illes Balears. Dissabte de 8 de juliol, a partir de les 8, amb Marta Sánchez i Melanie Olivares com estrelles convidades, els nostres amics de sempre i molts més artistes. No t'ho pots perdre!
1: Escúchanos online.
2: Bitwiradio.com.
3: Non-stop music mix.
2: Bitwiradio.

0: orgullosament Inca 2026, el major festival LGTBIQA+ de les Illes Balears. Dissabte de 8 de juliol, a partir de les 8, amb Marta Sánchez i Melanie Olivares com estrelles convidades, els nostres amics de sempre i molts més artistes. No t'ho pots perdre!
1: En verano.
2: En verano. Fit We Radio.
1: Un chapuzón de temazos en tu radio favorita.
3: In Your Arms.

0: orgullosament Dinca 2026, el major festival LGTBIQA+, de les Illes Balears. Dissabte 8 de juliol, a partir de les 8, amb Marta Sánchez i Melanie Olivares com a estrelles convidades. Els nostres amics de sempre i molts més artistes. No t'ho pots perdre!
1: Radio, televisión, digital, internet, fibra, wifi. Fitwi, siempre contigo.